0: Els nostres camins. Un programa que t'ensenya a apreciar i disfrutar dels nostres paratges naturals. Alfonso Jover et convida a que l'acompanyes. Ala, agarra la motxilla i vine-te amb nosaltres.
1: De nou amb vosaltres i de la mà de Radio 7, el vostre company d'excursió, Alfons Jover, del grup Excursionistes Retot, vos acompanyarà a conèixer de nou un nou camí, esta volta per el cor de la Mariola, la serra més bonica que tenim. Anirem des del Coll a la Font de Paraig, Casetes de Mariola, tot pel peu del Montcabrer, i tornarem al Coll. Avui ja comencem l'excursió des de la porta d'entrada de vehicles en l'estació d'autobusos del Coll. Per el túnel que n'hi ha per baix de la via i de la carretera, passem a l'altre costat i entrem en el que és la urbanització que n'hi ha a l'altra part de l'estació. Per el carrer central que n'hi ha just pel magasin, record Mas i Mas, i Bricomania, arribem fins als últims xalets, a la part d'alta. Allí la carrer fa una curva molt pronunciada i a l'esquerra trobarem l'últim entraor del xalet. Entrem per ahir i davant mateixa de la porta, a la nostra dreta, comença la senda que seguirem per pujar pa que la serra. Bé, el camí que hem agarrat puja en tres filaix que tanquen les dues finques que tenim als nostres costats. El prenem, anem pujant poquet a poquet i arribarem a la pista que ens durà hasta Serelles, just en unes ruïnes d'un mas que n'hi ha allí. Seguim la pista de Serelles, anem passant per lo que és la nova urbanització, com vaig dir altres voltes, l'atemptat ecològic que està dins de la Mariola, hasta que trobem la cadena que tanca el pas a lo que seria el parc natural. La rebasem, seguim la pista i uns 200 metres més amunt trobarem a la nostra esquerra uns camins que tallen esta pista per evitar-nos pegar tanta volta. Anirem pujant la pista, anirem trobant que les vistes que van eixint a la nostra esquerra cada volta van tancant-se més perquè ja tenim la serra molt a pegar, i a la nostra dreta tenim la vista de tot el baix del Collà, el Comtat i totes les serres que ens envolten. Bé, en uns 30 minuts des del Coll arribarem a la Font de Serelles, al Font i al Mas. Així aprofitarem per prendre l'aigua i per descansar un poc. Bé, una volta descansats i refrescats, per el camí que du a la bassa anirem direcció, i per damunt del mar de Serelles anirem direcció al pinar que ens durà el Collau de Sabata. Una volta trobem els pins, per a més d'ells trobem la pista que anirà acostant-nos al Collau Sabata en principi. Anirem pujant en camí bordejat de molta vegetació. El pinar que es va cremar en cert moment està fent-se frondós, està regenerant-se. És una zona prou umbria i trobarem allí pràcticament totes les herbes que fan famosa la Mariola, des del romer, timó, i el que també trobarem molt són les angelagues. En alguns llocs inclús cerquen el camí i és prou dificultós, a voltes hasta caminar per ells. Anirem pujant lentament. En algunes clarors del pinar veurem a la nostra esquerra el Mas de la Mola, i per damunt del mas tenim unes vistes de lo que és la pròpia Mola, el Penyó la Reina, i tot, unes vistes molt boniques. A la nostra esquerra, conforme anem pujant la pista i també per alguna claror, mos ixen vistes del castell de Cocentaina, dels masos d'Estalecons, i aixina, distreguts, arribem de nou a la pista. Seguim la pista recta i anem a desembocar al Collau de Sabata, com han dit altres voltes, creuer de camins dins de la Mariola. En esta ocasió seguirem la mateixa direcció que seguiríem per pujar al cim del Montcabrer. De totes maneres, uns 10 minuts més abans el camí es bifurca. A la dreta aniríem al Montcabrer i a l'esquerra anem a les faldes Bassieig, Julià i a Paraig. Nosaltres avui prenem este camí. Així la vegetació ja mos canvia. Les sabines han guanyat terreny, el romer, el timó i algun pi li donen una frondositat sorprendent a esta zona.

El camí que hem pres, al contrari que el que mos pujaria el Montcabré, és més pacífic. Planejant, en pocs minuts arribem a Arbaciets. Arbaciets no és pròpiament una font com la coneixem en el seu xorre d'Auia. Són unes afloracions d'Auia que formen una espècie de xarcos en la que malament es pot replegar un poc d'Auia. Cinc minuts després passem junt a la font de Julià. És del mateix tipus, afloracions, si vols un poc més... un poc més d'Auia. El camí continua pujant i ara baixant ja direcció fins a la font de Paratge. La vista a la nostra esquerra acaba d'enfront en tot el carrascar de la Font Roja. Mentrestant, el camí va bordejant la ladera i de sobte, després d'una curta pujada, tenim d'enfront de nosaltres el cor del Mariola. El mas de Paratge a dreta. A l'esquerra, el Serafí. Més al fondo està el Mas del Pla i darrere d'ell el cim de la Mariola amb el seu castell. Així, la vegetació, junt a les sabines, espins, romers, estepa, timons, trobem unes bones motes de sàlvia, molt bona per arreglar el mal de panxa. Esta zona és més salvatge que la solana que hem utilitzat per arribar i no està tan utilitzada per l'agricultura. I bé, amics, a mi sí, el camí va de baixada. Poc després arribem a l'entrada del barranc del Carrascalet, una de les rutes de pujada al Montcabré. Prenem el camí que du este barranc, però en direcció contrària. I un poc més avant trobem una nova bifurcació a la nostra dreta. Este és el que mos du a la Falla Ampla. Nosaltres l'abandonem, seguim a l'esquerra. I en una curta baixada mos durà fins a la font de Paratge. Baix de la bassa, d'esta font trobem el que és el xorro. Després de prendre un bon glob d'Auia, d'esta Auia fresca de la Mariola, seguim la marxa. Busquem una pista que tenim d'enfront de nosaltres. Esta pista va des de la font de Mariola fins a la Falla Ampla. Quan arribem a ella, la prenem en direcció a l'esquerra. Anem direcció al Mas de Paratge. L'entrenador d'este mas el trobem poc abans, però no entrem. Està restaurat, pareix ser que l'ha comprat la Diputació, però passarem de llarg. Seguint la pista, va buscar un camí que naix a l'esquerra, un centenar de metres més abans d'on estem. De nou caminant per senda, anem direcció a les casetes conegudes com els capellans. Han tornat a internar en el que és la Mariola i pugem una petita lloma. Només arribem dalt, ja tenim d'enfront de nosaltres les dites casetes de Vila Palana, els capellans i tota esta zona de pedanies que van colonitzar la Mariola agrícola. Les casetes, degut a les herències, van anar creixent, adossant-se noves construccions uns en altres, formant quasi petits poblets, molt originals. El camí mos du en direcció a elles. Al fons ja es divisen les parets del barranc del Cinc. Ara, sempre baixant, el camí va acostant-nos al barranc del Bou. Este passa pel costat de les casetes de Vilaplana i va morir a la part primera del barranc del Cinc. El camí pel que caminem ha desembocat en una pista que puja a direcció a les casetes. No obstant, no arribarem a elles. Després de passar pel fons d'un barranc i una volta iniciada la pujada, a la dreta trobem de nou la senda. El camí evita passar per les casetes on de segur algun gos mos donaria la llanda. La senda travessa la lloma. Torna a baixar i en uns 15 minuts mos du a les casetes de Vilaplana, una altra agrupació d'estes de les que us ha comentat. Desemboca en un caminal d'entrada als xalets que també han proliferat per la zona. I un altre camí mos puja a l'última masia original de lo que va ser originalment les casetes que hem nomenat de Vilaplana. Desemboquem en una carretera asfaltada que ve de les casetes de Mariola i que s'acaba en el pou del barranc del Bou, el que m'ho sortís en part d'Auia, si al coll. Agafarem esta carretera en direcció al barranc del Cinc. També continuem de baixada.
Seguim per la carretera asfaltada. Esta va per baix del cim de la Mola, en esta part molt escarpada i també en molta vegetació. El Pinal és molt frondós. La seguim durant uns 15 minuts i després de passar pel costat del Masnou arribem al Pou. Per el seu costat naix el camí que després de baixar fins al fons del barranc del Bou puja de nou per a desembocar en el camí que baixa al del Cinc. Este camí ve dels masos dels Garroferos i del Mas del Barranc. El prenem i anem baixant. Ara està molt escalonat, passant poc després per la Font del Potro. Així ja entrem en el barranc del Cinc. El camí és empedrat, pareix una pista d'estes de romanos, antiga. Anem seguint-lo i tenim a la nostra esquerra el Pic de les Àguiles i a la nostra dreta totes les parets del barranc del Cinc. En pocs minuts passem per davant del Mas del Potro, el mas més arrimat al coll i més dins del barranc. Per esta zona, si mirem per dalt, és molt possible que vegem volar els voltors, afincats en el que és la pedrera, antiga pedrera de la Creu de Sant Cristòfol. Solen utilitzar esta zona per a els seus vols, inclús per a fer algun niu en les parets del barranc del Cinc. Poc després, les restes del Teular i la carretera del Preventori i el mar del Llonganissero mos diuen que hem arribat a la civilització. Per Serelles o per la carretera del Preventori tornarem fins a casa, donant per acabar esta bonica excursió pel cor de la nostra Mariola. Ara, per acabar, el consell de sempre. Avui parlarem del foc. No devem de fer-ne mai. Les torrades, els paellers. És molt perillós encendre-lo fora dels llocs autoritzats, inclús per a nosaltres mateix, si mos es quedarem bloquejar dins de la serra. Així mateix, tingueu en compte d'avisar en seguida que detecteu fum. El telèfon sol ser el 112. És el servei d'emergència. I res més. Salutacions dels vostres amics i fins a la propera excursió per els nostres camins.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.